tria finestres al mar, per sostres somnis i estrelles, per terra sols fons de corall i quatre portes obertes per si volguessis marxar.